0: podrido de Forastero, La Mangieri. Un día se habla, el otro día no se habla, boludo, ¿qué onda? ¿Hay un amor perdido ahí? ¿Un amor platónico con ustedes dos? ¿Hay amor de verdad? Me tienen cansado, entre Lucía y vos.
1: Escuchá, Puré Transesio.
2: Escuchá, Puré Transesio.
3: Marcial Sony 883
4: 883
3: 883 883 883
4: 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883